0: mo kí yín, bàbá mi pàtàkì. Ogunbíyì Abel, bàbá mo kí yín, ẹ kalẹ̀ o.
1: Kò ní pàjẹ́ ìletò tó gorí afẹ́fẹ́ o.
0: Bàbá mi Lọ́mí Àdìo. Bàbá mi Adébọ̀wálé àti Màmá Adébọ̀wálé, ẹ kalẹ̀ o.